0: La plataforma Mins Turisme Més Vida ha convocado esta mañana una concentración para exigir la dimisión del delegado del gobierno en Baleares. Frente a la delegación del gobierno, más de un centenar de personas han acudido a la manifestación y algunos de ellos han trasladado su malestar en nuestros micrófonos.
1: Avui ens concentrem aquí després d'una manifestació històrica que volem posar en valor les més de 70.000 persones que van sortir al carrer amb la mobilització més massiva contra la justificació a la nostra illa, però hem de lamentar que en el final de la mobilització vam haver de sofrir unes càrregues policials desproporcionades, sense cap tipus de provocació per part dels manifestants. Simplement estaven llegits de que no fes en el parc de la mà on se concentrava la majoria de la gent, perquè la policia va decidir no permetre espais per als manifestants a les voltes, que són on havien anat els permís de delegació del govern per acabar.
0: Y aseguran que se plantean poner una denuncia colectiva porque hay más de 20 personas heridas por diversos golpes, muchos de ellos en la cabeza a causa de las cargas policiales.
1: Nosaltres, desproporcionadament, que s'ha d'investigar a ells mateix, dut molt de la fiabilitat d'aquests informes. Ara bé, nosaltres estem estudiant, posant la denúncia col·lectiva, tenim més de 20 persones ferides en partes de lesions que han acudit a l'hospital en aquell moment, a l'ambulància, durant el dia de després. Moltes d'elles són persones amb ferides en el cap. Volem recordar que no se poden tirar porra d'edat fins a baix, per tant, no hi hauria d'haver ferides en el cap, no hi hauria d'haver més de 10 persones en el cap.
0: La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha acusado a la presidenta del Gobierno, Marga Proens, de desviar la atención de la manifestación contra la masificación turística celebrada el domingo en Palma hacia las cargas policiales y de no asumir ninguna responsabilidad en la transformación del modelo turístico de Baleares.
2: Por tanto, creo que es el momento de la responsabilidad de las administraciones, de escuchar a la población y de tomar medidas concretas, medidas valientes, medidas dialogadas y no dejarlo todo en discursos vacíos, que es lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular.
3: COPE Baleares.
4: Estar informado.
5: Estudio París, estamos de rebajas. Es el momento de cambiar tu cocina. Nuestros descuentos son espectaculares. Cocinas de diseño y calidad a medida con hasta un 40% de